0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

pressió de ser una cuina a mi em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xanda. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

encara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria. Volia moure els peus i no podia. Què és el que estava passant? Qui collons era?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.

0: always me.
1: Every time you go away.
0: Every time you go.
1: La música de Paul Young. Un tema ja de finals del segle passat. L'any 1985. Every time you go away. Paul Young. Sempre per començar un tema molt especial. Per començar què? Doncs això, aquest temps de ràdio, que ara escoltes, des de les ones, des de qualsevol dispositiu, som la gent nostàlgica. Remember, revival del pare que no m'olvidés.

Sí, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Avui, com ja vam anunciar a l'entrega anterior, segona i última part dels solistes de conjunt, és a dir, els cantants que van triomfar en solitari, però abans van triomfar com a cantant de conjunt. Amb la primera entrega vam tenir ja un bon repertori. Tony Ronald, el que farem avui també homenatge ja per acabar. Si van començar amb Tony Ronald l'entrega anterior, avui rubricarem aquest temps de ràdio, aquesta segona entrega, amb el mateix Tony Ronald. Però això serà el final. Tony Landa, Cristina i Los Stop, Janet, Robin Gibb, Vigis, Camilo Sesto, Alicia Granados, d'Alicia i Nubes Grises, Diana Ross, Miguel Ríos, Los Brincos, en Juan y Junior, Juan Pardo. Van ser alguns de les veus que van conformar la primera entrega d'aquest Para que no me olvides. Benvinguts, segona entrega de solistes de conjunt. Som-hi i després expliquem

Sí, l'heu conegut seguríssimament. Llorenç Santa Maria, Lorenzo Santa Maria. Llop Grous, en la seva etapa de cantant d'un conjunt magnífic que feien dir Los Z66, els Z66. Una versió d'un tema que venia de la música americana d'un grup que es deia Edison Lighthouse i que es deia Crece l'amor. Llop Grous, a l'amor creix. I és que Llorenç Santa Maria, a part de ser un excel·lent melodista, era un rocker increïble. Ell sempre s'ha definit com a home de rock. Si no, fixeu-vos en aquesta cançó. Amb els mateixos Z66, aquest tema que es deia I've Been Hurt, que va ser un tema de força èxit des de les Illes, des de Mallorca. El Llorenç Santa Maria, abans de triomfar, solista d'un conjunt importantíssim.

Calvin Harris. Curiosament, a la cara B hi havia una altra cançó cantada en anglès molt melòdica. Amor, és el que tinc només per donar-te. Ai, Vinger. Així, la Llorenç Santa Maria en plan rocker. Amb els innovadors Z66. Solistes de conjunt, i clar, si tenim el Llorenç Santa Maria, el nostre bon amic Llorenç Santa Maria, l'escoltem ja com a solista consagrat. No posarem la cançó que pateix el nostre programa de ràdio des de fa 3 dècades, el Para que no me olvides, però sí aquesta cançó. Ai, si tu fossis la meva dona, si tu fueras mi mujer, mi compañera. La bonica! Llorenç, una abraçada, company.

T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Lady Writer, una de les grans cançons de Dire Straits. Mark Knopfler, abans de ser un gran instrumentista i també cantant, va ser home de conjunt, com no dels mítics Dire Straits. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, solistes de conjunt, també autèntics músics rellevants com el gran Mark Knopfler. Lady Writer, una de les grans cançons de la seva etapa amb Dire Straits. Creador de grans temes instrumentals, sobretot amb la seva gran guitarra solista. Nacionals, internacionals, solistes de conjunt. Que bona és aquesta. Conjuntament amb un gran saxofonista que es deia Jerry Rafferty, van fer aquesta peça musical.

Hi ha un tema de Mark Knopfler que sempre m'ha encantat. Que va ser utilitzat per sintonies, sobretot per programes de ràdio tranquils, de música melòdica, d'hores tranquil·les, relaxants, de poesies. És un tema fantàstic, de Mark Knopfler. Ja hem recorregut la seva etapa de conjunt amb Dire Straits i la seva noia escriptora, Lady Whitaker. El tema que fa il·lusió per aquesta segona entrega de solistes de conjunt és aquest tema que es parla d'un llarg camí, Talon Road. Et sona? És una autèntica joia musical. Quants bons records de bones sintonies i bons temps de ràdio amb altres etapes, èpoques, freqüències i sintonies que són ja pel record, però que aquí queden per sempre. Et sona, eh? Talon Road. El camí de la ràdio mai s'atura per nosaltres. Des d'aquest programa de 3 dècades, i jo particularment, hi puc sumar 2 més. Què us sembla? Llargues, llargues.

La gran desconeguda, la versió de Los Gritos de la Vida Sigue Igual, la cançó que va llançar, rellançar i confirmar Julio Iglesias amb aquell festival de la cançó de Benidorm de l'any 1968. La vida sigue igual. Era obligatori, com hem explicat moltes vegades, que en aquell festival hi hagués dues versions de la mateixa cançó. Julio Iglesias la va cantar, però qui compartia era aquest conjunt que es deien Los Gritos, que tenien un gran solista, que també triomfaria en solitari. Per això va avui amb aquesta selecció de solistes de conjunt, para que no me olvides. I és que, amigues i amics, sí, sí, la vida continua igual. Per algunes coses sí, per altres no tant. Què tal si escoltem amb Els Gritos i una altra cançó preciosa? També la van defensar al mateix festival de la cançó de Benidorm, però dos anys més tard, seria l'any 1969. És un tema que m'encanta, bonic, entranyable, nostàlgic, d'un final d'estiu i un amor que se'n va. Adiós, verano, adiós, amor. La veu de Manolo Galván destacant amb Los Gritos. Vuelan al viento sus hojas.

0: Manolo Galván. Les seves grans cançons. Te quise, te quiero y te querré.
1: Pienso que tú no existes.
0: Primer, la seva etapa en Los Gritos. Recordant la versió excel·lent de La vida sigue igual, que va ajudar moltíssim a Julio Iglesias a comprometre-se i guanyar el Festival de Benidorm de l'any 1968.
1: Horizonte sin final.
0: Te quise, te quiero y te querré, que l'ordinador ens ha fet una trastada i no l'hem pogut sentir. La compensem amb una altra. Ah, i a part del tema de La vida sigue igual, adiós verano, adiós amor. Cançons amb aires de festival. No està, l'etapa de Los Gritos va acabar-se i Manolo Galván seguiria triomfant en solitari.
2: ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto?
0: Solistes de conjunt, Para que no me olvides. Homenatge al desaparegut, tristament. Tan simpau Manolo Galván. Que bé cantava aquest home i quina veu tan peculiar amb aquest toc ronc.

dedicat a qui estimo. Dedicated to love you. No em creu que eren autènticament excepcionals temames antepapes des de la música pop dels anys 60, any 1967. I ara veureu per què posem a temama Sante Papas, perquè dos dels seus components també van triomfar en solitari. Una de les seves excel·lents cançons, Dedicated to Love You, dedicat a qui jo l'estimo. Sí, sí, agafes la ona. No obstant, temama Sante Papas tenien cançons molt conegudes. A part del Somni de Califòrnia, California Dreaming, aquest excel·lent quartet que van ser pioners a fer quatre veus mixtes, elles dues i els dos, destacant a Mama Cass Elliot i a John Phillips, que escoltarem en solitari. Monday, Monday, el seu autèntic número 1.

La veu de John Phillips amb aquest Monday Monday, amb aquest grup curiosament anomenat Els Papes i les Mames, Els Mames i els Papes, Té Mames amb Té Papes, que van triomfar dins del conjunt va disoldre's. Dècada, anys 60, Monday Monday, California Dreaming, The Decade to Love You. Dream a little dream of me. El gran solista del Té Mames amb Té Papes era el gran John Phillips. L'escoltem en solitari amb una cançó que, sens dubte, val la pena. Te'n recordes? El quartet va dissoldre's i John Phillips va anar en solitari amb aquesta cançó de l'any 1970, Mississippi, dedicat al riu que va veure néixer el conjunt, el capdanós Mississippi d'USA. Oh,

duo de mineria que és Albert Hammond. Albert Hammond, abans de triomfar en solitari, amb les seves versions de sempre i cançons pròpies, va formar part d'un conjunt que es deia The Diamond Boys, conjuntament amb el seu germà, Richard Hammond, nascuts a Gibraltar, Llanitos. Albert i Richard Hammond i The Diamond Boys van conformar un conjunt realment conegut, The Diamond Boys.

Aquest era el Graham, un joveníssim. Solistes de conjunt, segona entrega, Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Sempre en cap de setmana, sempre en weekend, recordant. Amb el seu inseparable germà, Richard, que seguiria junt amb ell, composant i produint, i com a mànager seu. Amb els Diamond Boys, eren els 60, en pura essència. A la versió de What I Say, Pocket Hey Little Girl, rock twist en pura essència. No obstant, arribaria l'any 1972 i Albert Hammond faria la seva targeta de presentació en solitari. Ah, sí, amb el seu nom, Albert Hammond. Amb l'avantatge d'haver nascut a Gibraltar i poder cantar tant en anglès com en castellà sense cap mena de problema. El seu primer gran èxit va ser aquesta cançó que ens deia que mai havia plogut al sud de Califòrnia. In Never Rains in Southern California, te'n recordes? Després vindria aquella lliure banda elèctrica, The Free Electric Band, i moltes més cançons que també escoltarem, que no, algunes de les seves mítiques versions de temes de la música de tot el món. In Never Rains in Southern California, mai plou al sud de Califòrnia. Ja tenc qui semblar-se això, Albert Hammond. Abans de cantar en solitari, com no, en Diamond Boys.

veure si hi ha una mica de sol i podem seguir soltant. Himne Barrenjin Soul d'Arcàlifòrnia. Amb la seva versió original.

doncs sembla que no hi haurà sort. La tecnologia ja veu que avança molt, però també juga males passades. Albert Hammond. Abans de ser solista, va portar les seves cançons amb Diamond Boys. In the Regis Hotel, California. A veure si la podem repascar, però mentrestant anem a escoltar l'Albert Hammond amb aquelles incomptables versions de temes mítics que venien de la música, sobretot mexicana, i de la melodia del nostre país. Qui no recorda les seves versions de Quiéreme Siempre, Eres Toda Una Mujer, Luna de Miel, o aquesta mítica Ansiedad.

diuen que el que la segueix l'aconsegueix. Doncs sí, ha estat possible finalment fent algun altre equilibri tècnic. In the Raining Southern California, versió completa de la versió original, la primera que va suposar el llançament en solitari d'Albert Hammond després de la seva etapa amb el seu germà amb The Diamond Boys. Para que no me olvides, solistes de conjunt, segona entrega, un tema mític.

Ai, joves, érem tan joves. Ja jo en guants. En serem versió del Santi Carulla i els Mustang, aquí. Cliff Richard és el nostre proper protagonista amb els solistes de conjunt el Para que no me olvides. Perquè Cliff Richard, abans d'anar a Eurovisió, Congratulations i tenir altres èxits, va ser cantant dels Shadows. Shadows, que després triomfarien també en solitari amb els seus grans temes instrumentals, temes de corda i bateria i percussió, i Cliff Richard amb les seves cançons també en solitari. Per tant, doncs, Cliff Richard, un mític de la música british, de la música anglesa, primer en Shadows, després en solitari. Una cançó preciosa que es diu We Don't Talk Anymore. Ja no ens parlem. Malament, doncs, eh? Malament, si no hi ha paraula i diàleg. Cliff Richard, primer Shadows, després en solitari.

We Don't Talk Anymore, Cliff Richard. Situants als anys 80, We Don't Talk Anymore, ja no ens parlem d'aquest trencament, aquests amors, desamors i contramors. Cliff Richard, primer en Shadows, després en Solitari, un dels grans de la música British de sempre. I ja que estem en farina de Shadows, no em puc resistir a posar una peça musical dels Shadows. Us sembla bé escoltar un dels seus grans temes entre els seus centenars d'èxits? Una gran exhibició de guitarres, sobretot en Frank Marvin. Foot Taper, para que no me olvides. Solistes de conjunt, però també amb alguna altra permissibilitat per vosaltres i per mi.

També Mike Kennedy, solista de Los Bravos. Draypot, un dels temes dels seus inicis amb l'etapa Bravos. Conjunts cantants, solistes, tots junts barrejats per primer en l'etapa de conjunt. Mike Kennedy també tenia cançons realment boniques. Primer amb els Bravos i després en solitari. Qui no recorda aquella, és potser de les més destacades del seu repertori, que no va ser massa extens. Se'n recordeu d'aquell pallasso boig, un pallasso loco, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Solistes de conjunt. Areñero, de mi suerte.

Mike Kennedy en solitario, un payaso loco. El Clown Town. No podem dir que triomfés plenament en solitari. Primer la versió d'aquell tema, La Piotja, que va batejar com Two More Row, que va ser el seu primer single en solitari. Tres temes com aquest, però no massa fortuna. Triomfa pletòric amb Los Bravos, no tant en solitari. Mike Kennedy, no obstant una gran veu. Una persona realment extrovertida. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Segona entrega de solistes de conjunt. I així, cançó a cançó, remember, remember, record a record, passen dues hores, 120 minuts sempre.

cançons que posem de fons també perquè tu la recordis. Nothing's gonna look with you, Starship. Para que no me olvides. Segona hora, para que no me olvides. Amb aquesta freqüència cada cap de setmana i per qualsevol dispositiu arreu del món, viatgis, vagis on vagis. Amb la primera entrega, recordeu que vam posar la música de la Janet. I d'on venia la Janet? De cantar amb un conjunt que es deia Picnic. Joves, joveníssims, amb el Rafa Túria i amb el Toti Soler i dos components més. Bé, doncs, a part de la Janet i Mec, com dèiem, el Picnic tenien un home molt important com a compositor i excel·lent guitarrista que va acompanyar a les millors veus de la cançó catalana i també no catalana. Bé, doncs, el Toti Soler va atrevir-se també a cantar alguna que altra cançó. L'escoltem primer en la seva etapa en Picnic, sí? Recordem que amb la Janet van posar temes com No digues nada. Algú dirà, ara posarà Calla-te, niña. Doncs no! Posarem un tema que a mi m'encanta i porta molt bons records d'època d'estudi, d'època de col·le, d'època de batxiller, d'època fosca, blanc i negre, però que un mai oblida, perquè sempre hi ha èpoques a la vida que, per molt complicades que siguin, no te n'oblides mai. Amanecer. Amanecer.

t'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

0: Jordi Soler, tot i Soler. Primer en Pícnic, després també cantant, encara que ell es va prodigar com a compositor i acompanyant a grans de la música, a Serrat, a la Maria Mar Bonet i molts d'altres. Solistes de conjunt, també el Jordi Soler, Pícnic.
1: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: I said good times so fine, now I've got you. I així, cançó a cançó, van passant els 120 minuts. Les dues hores del nostre Para que no me olvides. Solistes de conjunt. Ens queda una part curteta.

l'hem guardat quasi bé pel final. Demi Russos. Abans de triomfar en solitari amb moltes i bones cançons. Un grup mític, Aphrodite Child, que hem posat tantes i tantes vegades a les tres dècades del Pare, que no m'olvides. Un dels seus grans èxits marcant hora, It's 5 o'clock. Són les 5 en punt. No sé quina hora serà quan soni el programa, però sigui l'hora que sigui en cap de setmana. Happy weekend, bons records, bons remembers. Com no, Demi Russos, primer amb Aphrodite Child, després amb solitari. Hi ha cançons autènticament inoblidables com aquesta. Demi Russos, la veu calcada amb el conjunt, amb el Lucas Hideras i amb el Vangelis Papatanisau. Jo, no sé, és difícil triar una cançó, però em quedo amb aquesta, que suposo que t'omplirà totalment, perquè és d'aquelles cançons de traca, petó, mocador i d'estar-se amb una rajola. Forever and ever.

Anem i russos. Forever and ever. Però, en fi, que estem parlant d'Aphrodite Child, també destacarem que va haver-hi un altre gran de la música d'Aphrodite Child que també va aparèixer en solitari. Us sona Vangelis Papatonisau? Aphrodite Child, Spring, Summer, Winter and Fall, Rain and Tears, It's 5 o'clock, I Want to Lie, End of the World, Demi Russos, Forever and Ever. Vangelis, el gran teclista d'Aphrodite Child, també va triomfar, no com a solista, però sí, valgui el nostre homenatge com a gran instrumentista creador de grans bandes sonores. Aquest va ser un tema molt repetitiu de sintonies de ràdio d'aquella època, a bona mitja inicis de la freqüència modulada. Estàvem situats als anys 70. Chucho and No Man. Un toc d'Evangelis no anirà mai malament. I amb aquesta recta final dels solistes de conjunt, fent aquesta excepció com a solista instrumental. Evangelis, Papatonisau, d'Aphrodite Child, a la gran música. El tercer Aphrodite Child, el Lucas Sidera, es va gravar un disc, però no el tenim en el registre de música.

gran Vangelis. Temes com aquest o aquella banda sonora de Chariots of Fire, Carros de Fuego, i altres grans temes. Aphrodite Child, Demi Russo, Vangelis i el tercer Aphrodite. Això es va acabant. La segona i última entrega de Solistes de Conjunt. Les persones, les amigues i amics que vau escoltar la primera entrega del Pare que no m'olvides, sabeu que van començar fent homenatge a un gran amic, el que sempre guardem al nostre cor, el cor d'amic i també de gran músic, Tony Ronald. Amb ell van començar la primera entrega d'aquests Solistes de Conjunt i amb ell acabarem. Així ho vam dir i així ho complim. Pare que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Marchando! Un autèntic toc amb els darrers 10 minuts de Tony Ronald.

Tony Ronald amb la seva etapa de conjunt amb Tony Ronald Group, Go-Go's incluïdes. Te'n recordes? Do you remember? Que gran era, que grandiós era el Siegfried Van de Hux. Tony Ronald. També Tony Ronald tenia cançons molt boniques amb el seu repertori ja com a solista dels darrers temps.

Tony Ronald en l'etapa de conjunt, Tony Ronald Group, i també les cançons mítiques ja en solitari. Tony Ronald, a part de ser un home alegre, productor dels Diablos i altres conjunts, arranjador de música, en directe sonava quasi bé millor que en disc. Però també Tony Ronald era un gran, gran, grandiós baladista. És una cançó que no és molt coneguda, que diguem, però a mi m'encanta perquè pregunta això de guai. Tony Ronald sabia cantar melodies millor que ningú. En la primera entrega vam posar la seva excel·lent versió d'un Shine Melody. Escoltem aquesta cançó, ja dels darrers temps de Tony Ronald. Fixeu-vos que també era un gran baladista. He came back and I know love is blind.

Hawaii. També sabia cantar melodies de meravella. Recordem que en la primera entrega vam posar aquell Perdóname, amigo. Good night. Hawaii, per què? Aquesta és la pregunta. Per què? Perquè el temps marxa. I si amb ell van començar, amb ell acabarem aquest Para que no m'olvides. Sí, sí, ho farem. Ja sé que no és el Tony Rodal, són els Raptor Brothers, amb la cançó simbòlica d'aquests temps de que Tony Rodal tenia el seu gran conjunt. Eren 7 components i aquelles dues gogos que l'acompanyaven a tot arreu. I aquell Ford Mustang on es presentava a actuar. Espectacular, ho havíem vist en diferents indrets aquí de l'entorn on estem gravant, enregistrant aquest Para que no m'olvides, a les comarques del Garraf i el Penedès. I tu, de ben segur, que per la Catalunya central, pels Pirineus, per les Terres de l'Ebre, per tot arreu també l'havies vist, per la Costa Brava. Va acabar vivint a la costa del Maresme, a Premià. Petons per elles, per vosaltres. Abraçades per ells, per vosaltres. Amigues, amics, per a que no m'olvidés, punt i final a la segona entrega de Solistes de Conjunt. Que vagi molt bé i feu-me el gran favor de ser feliços dintre del que es pugui. No és fàcil, ja ho sé. I sobretot, no perdeu mai el fil conductor de la ràdio. Joan Enric Vidal, des de Canal 20 Ràdio, des del Barçol del Penedès, per tot el món. Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Amb ell vam començar, amb ell acabem i amb la mateixa cançó. La versió de Tony Rodal pletòric, d'un Shy Melody, melodia encadenada. My darling, que vagi molt bé. Recomana'ns, perquè aquí som exclusius. Tercera dècada del Para que no m'olvides.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
4: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor...
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

when something so near and dear to life explodes.

0: mirar. A fuego lento tu nadar.
1: Apassionat, amb Ràdio Vic.
2: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de cap.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

M'he posat en la pell de l'atzar. M'he angoixat al no saber què vindrà. Tot això és un mal de cap. I a qui li diu ansietat? M'he trobat que no trobo el cap. I la sortida d'aquest laberint constant és com un conte sense final. Jo perdut i tu l'has

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Snap.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.